0: El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio.
1: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. Demans un fullet que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
2: Ai, feliç nit de Sant Joan!